0: 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: Això és Fórmula 107.9. Els grans èxits a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

Ràdio Abrera, són les 4. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional. Nice.

0: amb Jordi Quintana.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
2: That's right.
3: Hey, Nat. Mm-hmm. Let's jump on this.
4: What?

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 7. Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. El temporal de pluges d'aquest cap de setmana ha deixat dues persones mortes i una de desapareguda a Catalunya mentre la situació meteorològica comença a normalitzar-se. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar, i avui es reprendran les tasques de recerca que es van aturar per les males condicions meteorològiques. Els bombers han fet un total de 2.440 actuacions durant aquest episodi, 225 de les quals han estat salvaments, mentre que el 112 també ha rebut més de 8.100 trucades i encara hi ha uns 14.000 usuaris sense electricitat. Pel que fa a la mobilitat, les línies R1, R2 Nord, R4, R11, R7 i R8 cobriran alguns trams amb transport per carretera a causa dels danys provocats per les pluges. També continuen les afectacions per carretera a les comarques de Barcelona i Girona. La C-17, per exemple, té un carril i un ramal tallats a Lliçà d'Amunt, mentre que la BV-51-59 està tallada entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès. També hi ha afectacions a la GI-682, a la C-1415A i també a la C-60. I a banda, nous centres educatius estaran tancats avui precisament a causa de les afectacions provocades pel temporal. Dues escoles, quatre instituts, dos centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també 87 centres tenen incidències, tot i que podran obrir, i en 24 casos hauran de modificar també el servei habitual. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha qualificat d'excepcional aquest episodi i, tot i que s'hagin aixecat ja les restriccions, ha fet una crida de continuar amb les mesures d'autoprotecció.
3: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. Hem d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant. La qual cosa, doncs, evidentment l'agraïm i també demanem que es continuï fent.
2: I a banda, la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar els residents en residències, els majors de 80 anys, les embarassades, els infants de 6 mesos o 4 anys i el personal sanitari i sociosanitari. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys presumptament implicats en la mort violenta d'un home aquest dissabte a Lleida. La víctima va ser localitzada inconscient en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència després que la policia rebés l'avís poc després de 4:45 de la tarda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
10: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
10: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
4: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
3: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
4: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
3: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Fórmula 107.9. Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El temporal de pluges d'aquest cap de setmana ha deixat dues persones mortes i una de desapareguda a Catalunya, mentre la situació meteorològica comença a normalitzar-se. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I pel que fa a la mobilitat, les línies R1, R2 Nord, R4, R11, R7 i R8 no circulen en alguns dels trams afectats de Rodalies. També hi ha problemes en carreteres de les comarques de Barcelona i Girona. La C-17 té un carril i un ramal tallats a Lliçà d'Amunt, mentre que la BB-51-59 està tallada entre la Roca del Vallès i Vilanova. També hi ha afectacions a la GI-682, a la C-14-15A i a la C-60. A banda, també, 6.200 clients continuen sense subministrar instrument elèctric. I a banda, també nous centres educatius estaran tancats avui a causa precisament d'aquestes afectacions. Seran dues escoles, quatre instituts, dos centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Marcos Portavella, investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar, ha explicat a la xarxa que el Mediterrani podria estar-se tropicalitzant.
3: Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada, no, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicaid, no? Com un huracà al Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada, i s'ha de dir que, efectivament, el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat, agafin una estructura molt similar a la dels huracans.
2: De cara avui, la previsió és que hi hagi aiguats dispersos, localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord-est. I en clau política, Pedro Sánchez podria anunciar avui l'avançament electoral després que la majoria de dretes, formada per PP, Vox i Junts, li tombés el divendres els decrets d'habitatge. El seu incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys presumptament implicats en la mort violenta d'un home aquest dissabte a Lleida. La víctima va ser localitzada inconscient en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència després que la policia rebés l'avís poc després de 4:45 de la tarda. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles i també dues ambulàncies del SEM que el van certificar com a mort. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles, així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès, quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu al pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei, i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran, Esports.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor monitora referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà a posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infants, Arantxa Galofré, i la tècnica d'igualtat Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'infància i d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Bon dia, a les 8 i 9 minuts. Comencem el programa d'aquest dilluns 5 d'octubre amb molta informació per seguir de prop. Després d'un cap de setmana

0: Acaba d'arribar. Atenció, perquè Pedro Sánchez compareix a les 9 del matí per anunciar si convoca eleccions. I connectarem en directe. El president espanyol Pedro Sánchez compareix a les 9 del matí a la Moncloa per anunciar si convoca o no eleccions. Segons acaba d'informar fonts de la Moncloa, es tractaria d'una declaració institucional que el cap de l'executiu farà des de les escalinates del Consell de Ministres. Les mateixes fonts informen que l'agenda del cap de l'executiu prevista per aquest matí havia d'assistir a un acte sobre l'empresa familiar a 9:45 del matí, ha quedat anul·lada. Aquesta és l'última hora. Pedro Sánchez compareix d'aquí a res a les 9 del matí per anunciar si convoca eleccions. El temporal històric que ha afectat Catalunya ha deixat 2 víctimes mortals i un desaparegut. El primer mort és un home de 75 anys a qui li ha caigut un mur a sobre en un càmping de Tordera. I l'altre, un home atrapat en un garatge inundat a Montornès del Vallès. També hi ha un jove desaparegut a la Riera de Pineda de Mar. Les precipitacions que han deixat registres de més de 300 litres per metre quadrat també han provocat greus incidències amb carrers inundats, conductors atrapats a les carreteres i afectacions a la mobilitat al llarg del cap de setmana. Després dels aiguats històrics, avui dilluns el país encara es lleva amb empentes i rodolons perquè la xarxa de Rodalies funciona amb comptagotes, amb talls a 9 línies que s'allargaran fins que els tècnics d'Adif acabin de reparar la infraestructura. També hi ha afectacions en algunes línies del metro de Barcelona. A les carreteres hi ha trams afectats a la C-17, C-31, la C-60 i fins i tot l'AP-7, a l'altura de Cardedeu. Les inundacions també han provocat desperfectes a una desena d'escoles, el Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental, que aquest dilluns no podran obrir i també n'hi ha un centenar que tindran problemes per reprendre l'activitat. D'altra banda, 6.000 famílies de Barcelona, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Badalona continuen sense llum. El govern va aixecar aquest diumenge a les 2 les restriccions per les pluges a les 6 de les 8 comarques que encara en tenien, però les va mantenir a l'Alt i Baix Empordà fins les 9 del vespre. Anem a actualitzar dades perquè ens informen també una altra última hora que s'acaba d'activar un ex-alert al Vallès Oriental, i al Maresme per pluges localment intenses. Protecció Civil acaba d'enviar un missatge a les comarques del Vallès Oriental i al Maresme per pluges localment intenses les properes 2 hores. Demanen extremar les precaucions en la mobilitat i no apropar-se a zones inundables. Torna a ploure amb força a Granollers, una última hora on en només 30 minuts s'han acumulat 50 litres per metre quadrat. Això ja està provocant de nou inundacions. Ens informen que tenim vehicles al voral. Hi ha hagut un accident a primera hora del matí a l'autovia 2. També és una informació que acabem de rebre. Vehicles al voral, però hi ha 4 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Abrera. Parlem sentit Barcelona. I recordem aquesta informació d'última hora. Pedro Sánchez compareix a les 9 del matí per anunciar si convoca eleccions. Temperatura 19 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Des de Madrid, Los Enemigos tornen a demostrar que el seu rock continua tenint nervi i personalitat. Miss Dinamarca forma part d'aquesta nova etapa de la banda. El 8 de gener a la Sala Apolo de Barcelona i si anem més a cap allà, 24 d'abril a Reus, Los Enemigos.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
0: 8 i 19, tres noms colombians en una mateixa cançó, Maisac, Fate i Maluma, amb aquest Tendiendo, creix en aquest remix amb tres estils que es complementa molt bé i una lletra de desamor amb aquell punt de seguretat. Fanny, that's what

Dos quarts de nou del matí. Després d'un cap de setmana històric pel que fa a les pluges, comencem la setmana de nou amb ruixats a moltes comarques. De fet, aquest temps insegur ens acompanyarà almenys fins divendres. Hem començat la jornada amb els primers xàfecs en punts de la costa i molta pluja sobre el mar. Durant el matí, les pluges més importants afectaran sobretot la costa i el prelitoral, mentre que a la tarda s'estendran per bona part de les comarques de Girona, de Barcelona, de la Catalunya Central, del Pirineu i del Prepirineu i també punts del Camp de Tarragona. Localment poden ser fortes i anar acompanyades de tempesta, tot plegat amb temperatures que al centre del dia s'enfilaran més que ahir i moltes màximes es mouran entre els 24 i els 29 graus. A l'extrem sud i a ponent durant la tarda no s'esperen pluges. Bona part d'aquesta setmana es repetiran les pluges. Demà al matí al Camp de Tarragona i a la Catalunya Central. A la tarda s'estendran per tot arreu. Dimecres es preveu un matí tranquil i entre mig matí i el migdia les pluges afectarien bona part del país. De moment, dijous i divendres no farà net. Recordem que Protecció Civil ha enviat un missatge ex-alert al Vallès Oriental i al Maresme per pluges localment intenses les properes dues hores. Algunes temperatures. A Barcelona entre 18 i 21 graus, Tarragona 20, Lleida 17, Girona 16, Arenys de Mar 20, Cardedeu 18, a l'Escala 16, Gavà 21, a Sabadell 18, a Salou 20 i a Abrera 19 graus amb un cel amenaçador. Plou ara mateix al Baix Llobregat, a la zona més sud, però les pluges podrien arribar al Baix Llobregat Nord en els propers minuts. Fem una mirada enrere amb una de les veus imprescindibles de la salsa de les últimes dècades. Nascut a Nova York, una família d'origen porto-riqueny. Sí, és Marc Anthony, que va aconseguir portar aquest gènere a públics de mig món. I aquesta és una de les cançons que millor representa aquella etapa. Anem a recordar junts, en aquest dilluns 5 d'octubre, valió la pena.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Ens confirmen des de la Protecció Civil que la situació ara mateix a Granollers és crítica. Plou amb molta intensitat després de les pluges ja del cap de setmana. Ens estan informant que hi ha persones atrapades a la carretera en diferents punts de la ciutat, greus inundacions, cotxes atrapats i estem pendents de si hi ha persones atrapades a l'aigua. També ens estan comunicant ara mateix l'autopista AP7 a l'altura de Granollers-Cardedeu es troba inundada. També han caigut arbres sobre l'autopista AP7 entre Montmeló i la Roca del Vallès, que està provocant problemes. La situació ens preocupa especialment a Granollers. Situació greu en alguns carrers de la ciutat. Cotxes atrapats ara mateix, bombers treballant i els serveis d'emergència a la zona. Estarem pendents de qualsevol novetat que ens arribi des de Protecció Civil.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Seguim molt pendents de les pluges. Luis Fonsi continua explorant la balada pop amb aquell punt emocional que sempre ha estat una de les seves marques. Ara me despido.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Són les 8 i 46 minuts, ens arriben informació d'última hora. Intentem explicar-lo ara mateix, és una informació que acabem de rebre. Diverses persones atrapades a Granollers per les fortes pluges, plou sobremullat, situació molt complicada. Persones atrapades als cotxes que han quedat atrapats al centre de la ciutat. Informació encara pendent de confirmació oficial. Ens recorden també que s'acaba de tallar les sortides i entrades a l'autopista AP7 a Cardedeu per inundacions. Pendents de Granollers en aquest moment, també recordeu aquesta última hora, estem pendents d'una compareixença institucional de Pedro Sánchez a la Moncloa, serà a les prevista, a les 9 del matí, en què podria anunciar un avançament de les eleccions generals. La decisió arriba després que el Congrés dels Diputats hagi tombat els dos decrets d'habitatge proposats pel govern espanyol. La pluja i la compareixença de Pedro Sánchez estem pendents d'aquestes dues situacions. Les dues finestres obertes a l'actualitat ens preocupa la situació, especialment a Granollers. Ho anirem seguint. Proper butlletí informatiu a les 9. Ara des de Sevilla arriba una de les veus joves que està fent créixer el flamenc pop, Mario Osorio. Mi mundo entero.

0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
1: Doncs sí, estem pendents de l'actualitat, especialment avui dilluns 5 d'octubre. Ara arriba des de Badalona, Naia, con los nenes i les nenes.

0: d'escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Canvi de registre amb dues figures de l'urbà, del so urban, que venen de punts molt diferents. Metrica és de Castelló i Xinaca forma part de la nova fornada urbana xilena. Presenten aquest Contacto, Contacto.

0: dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Des de San Fernando, Cádiz, Mesa ja presenta Toca Vivir, pendents de la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, prevista per les 9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ara a les 9 llegirà una declaració institucional a la Moncloa en què podria anunciar una convocatòria d'eleccions anticipades. Sánchez tanca així els dos dies de reflexió que va obrir el divendres després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol ha suspès la seva agenda del dia i a les 11 té prevista també una reunió de l'executiva del PSOE. En les últimes hores, diversos dirigents socialistes han defensat la conveniència d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre si la convocatòria es publica aquest dimarts al BOE. Tot plegat arriba després d'un cap de setmana també de mobilitzacions per l'habitatge i en plena atenció amb Junts, que el divendres va mantenir el seu no als decrets. I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alerta aquest matí per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i també al quadrant nord-est. El temporal d'aquest cap de setmana ha deixat dues persones mortes i una de desapareguda a Catalunya, mentre la situació meteorològica comença a normalitzar-se. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, les línies R1, R2 Nord, R4, R11, R7 i R8 no circulen en alguns trams afectats i també hi ha problemes en les carreteres de comarques de Barcelona i Girona. A hores d'ara hi ha quatre carreteres tallades per inundacions o esllavissades. Són la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, la C-1415 a Castellà del Vallès, la C-352 entre Franqueses del Vallès i Canovelles i també finalment la GI-682 a Blanes. També hi ha carrils tallats o passos alternatius i també continuen afectats a un total de 6.200 persones que no tenen subministrament elèctric. I també la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar els residents en residències, els majors de 80 anys, les embarassades, els infants de 6 mesos a 4 anys i també el personal sanitari i sociosanitari. I sembla que la compareixença del president acaba de començar. Connectem en directe.
3: Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas.
2: Estarem pendents d'aquesta compareixença.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Des de la Regidoria de Mobilitat i Transport de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que aquest 1 d'octubre de 2026 han entrat en vigor bona part dels canvis previstos en el nou Reglament General de Circulació amb mesures específiques per reforçar la protecció de les anomenades persones usuàries vulnerables de la via, com ara vianants, persones ciclistes, motoristes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal. La reforma té com a objectiu reforçar la seguretat viària i la convivència entre els diferents mitjans de transport, amb especial atenció als modes de mobilitat activa i sostenible amb patinets elèctrics, bicicletes, ciclomotors i motocicletes. Amb la nova normativa, les persones usuàries de patinets elèctrics hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc obligatòriament. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, també hauran de portar elements reflectants o lluminosos que en garanteixin la visibilitat. L'obligació de circular amb l'enllumenat encès entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2027. Pel que fa a les bicicletes, les persones ciclistes hauran de portar casc en les vies interurbanes. En cas d'avançament, els vehicles hauran de mantenir una separació mínima d'1,5 metres i reduir la velocitat almenys 20 km hora respecte del límit de la via. Quan la via tingui més d'un carril per sentit, caldrà fer un canvi complet de carril. En zona urbana, les bicicletes circularan preferentment pel centre del carril, mentre que els vehicles de motor hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres respecte de les bicicletes que circulin davant seu. Les persones conductores i passatgeres de que motos i ciclomotors hauran de portar guants de protecció quan circulin per vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. En situacions de congestió de trànsit podran circular excepcionalment pel voral dret sempre que el tram estigui degudament senyalitzat i sense superar els 30 km per hora. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Abrera Informació. Fórmula Matí. Connexió en directe.
0: Tenim que anar cap a la Moncloa perquè Pedro Sánchez fa uns minuts que compareix. El futur de la legislatura en joc ara mateix. Declaració institucional de Pedro Sánchez davant un possible avançament electoral. L'escoltem en directe.
3: El Sistema Nacional de Salut. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos.
0: Estem en directe escoltant a Pedro Sánchez, que està repassant els avenços aconseguits en aquesta legislatura. Estem pendents de veure si anuncia o no aquestes eleccions anticipades. Estem en directe des de la Moncloa. Continuem escoltant a Pedro Sánchez en aquesta compareixença.
3: Feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores. Y esto no es una exageración, tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos y, por supuesto, de los empresarios.
0: És evident que estem intentant, s'està allargant, està fent aquest balanç de la seva legislatura fins ara, pendents d'aquest anunci de si finalment avançarà aquestes eleccions generals que estarien previstes per a l'últim diumenge del mes de novembre, si el calendari no falla en aquest moment. És una compareixença de Pedro Sánchez en què podria revelar el futur de la legislatura. Anem a veure si la podem escoltar també en directe, perquè està allargant aquesta compareixença per fer aquest informe, abans també ha dit que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles. També ha dit que s'ha esforçat per construir un millor món per als compatriotes i la resta de la humanidad.
3: Y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
0: Estem escoltant a Pedro Sánchez en directe, a veure si realment fa aquest anunci d'eleccions.
3: Para acometer las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos i per a vostre país.
0: Doncs aquesta és la dada, ho acaba d'anunciar a l'Accions General Anticipades diumenge 29 de novembre. Aquesta és l'última hora que hem escoltat en directe de la veu de Pedro Sánchez, que està fent aquesta compareixença. És una última hora, ho acabem d'escoltar. Pedro Sánchez dissoldrà les Corts i acaba d'anunciar aquest avançament electoral. Els ciutadans seran estan preparats a les urnes el proper 29 de novembre, seran cridats a les

0: De divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Les 9 i 11 minuts, ho acabem d'escoltar. L'escoltar Pedro Sánchez acaba de dir en directe que anuncia aquestes eleccions el 29 de novembre. Dissou les Corts i anuncia aquest avançament electoral. Obrim nova hora, després de repassar l'actualitat en directe i escoltar Pedro Sánchez, primer amb Maria Pelae, amb tota la força i la personalitat, amb Ai, i després, Ningú i Making Row, vull ser...

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Matí molt intens informativament parlant. Torna a ploure amb força aquest dilluns al matí en algunes comarques de Catalunya. Plou ara mateix al Baix Llobregat Nord, però especialment ho fa al Vallès Oriental i al Maresme, on Protecció Civil ha enviat un missatge d'exalert per pluges localment intenses. El nivell és màxim de 6 sobre 6 i demanen extremar les precaucions en la mobilitat i no apropar-se a zones inundables. Diumenge es van arribar a registres entre 200 i 250 litres per metre quadrat en comarques com el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Inundacions a Granollers i escoles tancades, segons aquesta última hora. Fins a 8:45 al matí s'han acumulat 84 litres més per metre quadrat a Granollers, dels quals 50 han caigut en només mitja hora. L'Ajuntament de Granollers ha decidit suspendre les classes i les escoles no obriran avui dilluns. Alguns carrers de la població estan patint inundacions i els cotxes tenen dificultats per circular, sobretot a les zones dels polígons, on plou sobre mullat. Una de les entrades a la ronda de Granollers, al costat de l'estació de Rodalies, està totalment negada. I ho acabem d'escoltar en directe. Pedro Sánchez convoca eleccions per al proper 29 de novembre. Destaquem també problemes al trànsit. Ara mateix ens informen des de trànsit, vehicles al voral, ara mateix per un accident a primera hora del matí, que hi ha cues entre Castellbisbal i Abrera, sentit Barcelona. També més endavant, la mateixa A2, però en aquest moment sentit Lleida, cues entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. A l'AP7 hi ha hagut un accident, un carril tallat, cues entre Martorell i Castellví de Rosanes. També hi ha problemes. Hores d'ara, a la C55, cues que arriben des d'Abrera a Olesa de Montserrat a la C55 per enllaçar amb l'autovia 2. Anirem seguint, minut a minut, l'actualitat.
0: Fórmula Matí. Música i informació.
2: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
4: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
5: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
4: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
5: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
4: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
6: T'hi esperem.
7: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
8: Ràdio Abrera, digui.
9: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
8: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
9: I us encarregueu de tot?
8: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
9: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
10: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
1: Des de Madrid, Mark One continua fent de les emocions quotidianes al centre de les seves cançons. I tu, ves suerte, parla d'aquells moments en què una persona arriba i et canvia la manera de mirar-ho tot. Amb la seva escriptura directa i íntima, Mark One.

0: a 10 del matí. Recordem ara una cançó d'un dels grans noms del pop llatí, Franco De Vita, veneçolà, nascut a Caracas. Sempre ha destacat per explicar històries de parella amb una sensibilitat, la veritat, que molt directa. Tu de què vas va ser una d'aquelles peces que converteixen una conversa difícil en una gran cançó.
1: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
2: Que et posi Ràdio Obrera.
0: I aquí el tenim.

0: Atenció, s'acaba d'enviar un altre ex-alert pel risc de desbordament de rieres al Vallès Oriental. Es comunica que no se circuli, confineu-vos a l'interior d'edificis i eviteu subterranis i zones baixes. Ho acaben d'enviar al Vallès Oriental.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Melendi torna a aquell terreny que domina especialment bé, guitarres, pop-rock i lletres de desamor sense gaire volta. L'Astúria recupera bona part de la seva essència amb mentires arriesgades.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Obrera.
1: Love for Lesbian converteixen la hermandat en una celebració col·lectiva de l'amistat i la lleialtat. La banda de Sant Vicenç dels Horts s'ha reunit una autèntica coral d'amics. Dani Martín, Ivan Ferreiro, Sidonie, Ginebra, Stavit Beers o 21, entre molts altres.

Després del seu pas per OT 2025, Olivia Bay ha començat a definir un univers molt propi, com aquest Sin Miedo a Caer, que parla de deixar-se aportar quan apareix algú que et desmunta totes les barreres, encara que no sàpigues ben bé on acabarà la història.

0: una a punt, perquè s'acaba d'activar l'alerta vermella al Baix Llobregat per pluges torrencials. Atenció, alerta vermella en aquest moment al Baix Llobregat per el risc de pluges torrencials.
1: La ràdio més propera. Ràdio Obrera.
0: Arribarem a les 10 amb l'última hora amb Marvan. Aquesta cançó, Mis ojos, a les 10, l'última hora. Arriba des de Getxo.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
2: Gràcies, Maite. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alert per alerta de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres a Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme i a la Selva. Per saber quina és la situació en el Vallès, connectem amb l'Adrià Rosell ràpidament. Què sabem de tot plegat? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Fa escassament mitja hora hem rebut aquí al Vallès Oriental un NES Alert perquè en què Protecció Civil demanava el confinament a totes les persones per risc de desbordament de rieres. Aquest migdia recordem que Montornès del Vallès ha sigut una de les poblacions més afectades i ha previst un minut de silenci en record del veí que ha mort a la matinada d'aquest diumenge a causa de les pluges torrencials. I aquest matí també a Montornès la consellera Sílvia Pane, que ha visitat l'EDAR, que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
7: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol mexicà 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
6: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre de 10 a 11 del matí hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda de 17 a 18.30 un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El divendres 9 d'octubre de 10 a 12 un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I finalment, la Setmana de la Gent Gran d'Abrera 2026 es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar a aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports.
6: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera, amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques, d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local: el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAM, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Les 10 i 8 minuts, després de repassar l'actualitat, entrem de ple la tercera hora del programa. Comencem amb ritme urbà i una combinació de veus que puja la temperatura. Omar Montes, Chillo i Fernández amb Perdona mi amor. I després canviarem completament d'ambient amb Michael Foster i Todo lo malo. Dues propostes molt diferents per continuar aquest dilluns 5 d'octubre, dilluns de nou de pluja. Per cert, que estem en alerta vermella, ho acaba d'activar Protecció Civil.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Esta llamada está siendo efectuada desde una prisión federal.

0: sostres solars.
1: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
0: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
1: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
0: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
3: Els recordem que la comarca del Vallès Oriental estan confinades. S'ha demanat aquest confinament, que no és una recomanació, és una ordre de protecció civil, és un confinament obligatori. I s'ha activat, recordin, entre altres comarques, el Baix Llobregat, al nivell d'alerta vermella per risc de pluges torrencials. Ho anirem seguint. 10 i 18, Niña Pastori porta el seu flamenc cap a territoris més tropicals a Calor Fania, un disc on revisita grans cançons llatines com aquesta.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Puerto Rico torna a connectar dues generacions del so urbà. Ozuna i Omar Kurz. Sí, sí. Un tema pensat per la nit, amb reggaeton, sensualitat i molta química entre tots dos. Plou amb intensitat. La part forta.

dos quarts d'onze del matí. Protecció Civil alerta de pluges torrencials, molt per sobre del que s'esperava. Estem amb alerta vermella. S'ha suspès la recerca del desaparegut a Pineda de Mar, també és una última hora. Hi ha moltes incidències també al metro de Barcelona. Hi ha hagut un esvoranc ara mateix a prop dels jutjats de Granollers, segons una informació que ens informen ara mateix. Dit això, de moment plou molt dèbilment a Brera, 19 graus. Anem a recordar una de les cançons més reconeixibles de Julieta Venegas. La conductora mexicana va convertir Lento en una declaració molt senzilla però efectiva. En el amor no sempre cal córrer. De vegades, les coses funcionen millor quan es deixen créixer el seu ritme.

0: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.
1: Mont Laferte torna a moure's en aquest terreny intens que domina també, amb una interpretació cargadeta d'atenció i emoció, perquè la xilena parla en aquesta cançó d'una relació marcada per les contradiccions, a pesar de ti i de mi.

0: que vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Yeah, Poggioli, com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Pedro Capó obre una nova etapa connectant de nou amb les seves arrels portorriquenyes, amb Caer i Levantarse. Primer avançament del seu proper projecte discogràfic.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Guitarras al davant i una manera molt directa d'explicar les emocions. Repion, el projecte de les germanes cantabres Marina i Teresa Iniesta, continua consolidant-se. Ara amb Cerrar los ojos.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Salistre i Jorge Luis Chacín, a tu laito. A les 11 a l'última hora, eh? Estem molt pendents de la pluja.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, en municipis com Pineda, Calella i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet Massanes.
2: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
4: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
2: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bon dia. Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Volterra d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
7: Des de l'AFA tenim diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada el màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora de el que és la cura. També tenim dos espais fent memòria,
0: en el qual són per primeres etapes primerenques.
6: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Zones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
5: Abrera Informació. Acció social.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
6: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 6:45 a 6 de la tarda o de 6 a 6:45 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena, amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats necessàries i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
5: Abrera Informació. Cultura.
6: A causa de la previsió de pluges per aquest diumenge passat, el Vermut Concert amb Son de Cajón canvia de data. La nova data serà per diumenge 18 d'octubre, de 12 a 2 al Parc de l'Estació d'Abrera. L'activitat és gratuïta i per a tots els públics. A més, es comptarà amb servei de food truck per menjar i beure a càrrec de Cachopo King Street Edition. Us esperem per gaudir d'un vermut amb música, bon ambient i moltes ganes de passar-ho bé.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Les 11 i 8 minuts, després de posar-nos al dia amb l'actualitat, encarem la quarta hora del programa amb dos sons ben diferents. Amb 19 graus, primer Popo Gavarre i Extese amb Sentaito. És una proposta directa, urbana, i després canvi de passatge amb Marvan i El Espejo, amb un so més fosc, més introspectiu. Dues maneres molt diferents de continuar avançant aquest dilluns, que ja és 5 d'octubre.

0: Comença en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Al Baix Obregat continua en alerta vermella per risc de pluja fins les 2 de la tarda del migdia, en aquest dilluns 5 d'octubre. Ara, tranquil·litat, Abrera, 20 graus, i anem amb Rip Rocket, Brenny, Acidon, no lo pares.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Estarás

Dos quarts de 12. Seguim amb una temperatura de 20 graus. Hi ha cançons que entren soles només començar a sonar. Aquesta n'és una. David Bisbal, des d'Almeria. I desplega tota aquella energia que el va convertir en una de les grans veus del pop llatí del 2000. Pugem el ritme recordant ara aquí a Fórmula Matí, Camina i Vent.

0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
0: Marquem la diferència.
2: Tres noms de casa nostra reunits en una cançó que parla d'aquelles decisions que potser no surten com esperàvem. Sara Roy, Judit Nederman, Pau Figueras, Suma Sensibilitat, veu i guitarra amb L'error més bonic.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Rocky entra en terreny urbà amb una proposta curta, directa i pensada per enganxar des del primer moment, tentant només jugar amb l'atracció i la provocació. Aquí el tenim, va.

0: Así de bé.
1: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
0: Des del disc Anònima, no, Anòmia, Mi Vocablo, Ruslana, que continua donant forma a aquesta etapa més personal, més rockera.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Des d'Artés, SDP 509, allarguen simbòlicament l'estiu amb una cançó que parla d'aquelles ganes que les vacances, les nits amb amics i els amors d'estiu no s'acabin mai. 32 d'agost, barreja aquest pop urbà i aquesta

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Dues de les veus més potents del urban colombià es tornen a trobar. Ryan Castro i Fate, Mentira. Amb ells cap al migdia, a les 12 a l'última hora.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb un alerta enviat a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres, amb Granollers com un dels punts més afectats. S'han acumulat 94 litres fins a 10:15 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvoranc a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten a centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20, hi ha talls a la Ronda de Dalt, i a Santa Coloma de Gramenet hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, a Pineda de Mar. Els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts el decret d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles, així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès, quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu el pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei, i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Gent gran. Esports.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre, de 10 a 2 del matí, al Camp de Futbol Municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
4: Abrera Informació. Infància.
5: Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències del referent, parents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Són les 12 i 8 minuts i mig i entrem a l'última hora del programa, l'últim tram abans d'arribar a la 1. L'obrim amb Sergio Contreras i La Maleta. I després canviarem completament de registre amb dues bandes de casa nostra, de Crab Apples i Repion, que comparteixen Echarte de Menos. Dues maneres ben diferents d'encarar aquesta recta final del programa d'avui, 5 d'octubre, 21 graus.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Hi ha cançons que, sense saber-ho, acaben convertint-se en la fotografia exacta d'un moment. Els lletans Sexeni han publicat Malalt de somnis. 15 de gener, a la Sala Polo de Barcelona, en directe.

Ha d'escoltar-nos de la forma més tradicional 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Obrera. Tu tries com i Ràdio Obrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

dos quarts d'una, canviem de dècada, va, i recuperem una de les veus més populars del pop espanyol dels primers del 2000. Raúl va fer de les balades i les melodies directes una de les seves senyes d'identitat. Com, per exemple, aquest tema, Lloro por ti. És una d'aquelles cançons que encara conserven tota la càrrega emocional.

0: Fórmula Matí, connexió en directe.
1: Connexió d'urgència amb la Generalitat de Catalunya Protecció Civil. Nova tongada de pluges que alerta del Metrocat a un 6 sobre 6. Parla la consellera d'Interior, Núria Parlon, en directe. L'escoltem, l'última hora.
2: Aquest fenomen d'aquestes característiques, sí que és veritat que amb les informacions que ara de manera detallada us facilitarà tant la directora del Metrocat com el cap de predicció d'àrea, no es preveia que impactés d'aquesta forma un fenomen d'aquestes característiques de nou a la costa central, litoral i prelitoral. La majoria de l'impacte està sent a mar. Al mar, durant aquests dies, ja hem anat dient que està mínim 2 graus més per sobre de la temperatura que hauria de tenir. Per tant, aquest fenomen, aquest nou fenomen convectiu mesoscalar que ens està impactant majoritàriament esta mar, però òbviament està tenint un impacte de pluges torrencials a la costa, central litoral i prelitoral, que des de primera hora del matí el que hem fet és activar tota la nostra capacitat de reacció a partir de la vigilància monitoritzada minut a minut del servei de predicció del Meteocat per donar la millor resposta als municipis que estaven sent impactats, especialment Granollers. A Granollers hem acumulat més de 100 litres en el que portem d'episodi des d'aquest matí. Hem contacte en tot moment des de Protecció Civil amb l'alcaldessa i els alcaldes de la zona per anar prenent les decisions que eren necessàries d'acord a aquesta situació. D'aquí que hem enviat una primera és alert per recomanar la reducció a la mobilitat i una segona, donat els danys que ja s'estaven produint, perquè ja estàvem tenint constància de danys, a una segona per confinar la població, especialment també doncs perquè assumissin riscos amb la quantitat de pluja que estava caient amb la seva mobilitat. Posteriorment hem tingut els avisos ja de situació meteorològica del Meteocat que hem pogut compartir amb el president de la Generalitat i el conseller Dalmau, que han assistit al CECAT, on veien doncs que aquest fenomen afectava aquestes 8 comarques de la costa central, litoral i prelitoral amb un 5 de 6, és a dir, avís vermell de pluja torrencial amb molta quantitat de pluja, amb el que suposa també de risc hidrològic pel creixement i dels cabals de rius, rieres, barrancs, que porta doncs el que haguem avisat a través també del sistema d'alerts fins a les 2 de la matinada, recomanant-li a la població que reduís la seva mobilitat. Les pròximes hores estarem, doncs, com els hem dit, amatents a aquesta situació. Tenim un escenari de vigilància a curt termini continuada per part dels equips del Meteocat, treballant de manera coordinada amb els serveis hidrològics de l'ACA, amb els serveis de protecció civil i, òbviament, amb els serveis d'emergència que tenim treballant en el territori amb un 6,4 pel que fa a l'operativa de bombers, i amb els serveis doblats en els parcs de bombers que estan treballant i amb el mecanisme de treball en xarxa per poder donar la millor resposta a aquestes emergències sobrevingudes que puguem tenir i danys que puguem tenir d'acord amb aquest escenari que es presenta doncs, d'impacte generalitzat en aquestes 8 comarques, no a totes els municipis de la mateixa manera, però sí amb un impacte important. Hem dividit el dia en dues parts, fins les dues, on tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat. Això és molt important. De cara a la tarda farem ara a les dues, quan ja les mesures que tenim vigents acaben, farem ara una altra reunió del comitè tècnic per decidir què hem de fer d'acord amb la previsió que tenim i la informació que ens arriba del territori. Penseu que quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí, i després doncs tornarem a fer un comitè assessor amb la presència del president de la Generalitat per prendre les decisions oportunes de cara a la tarda amb l'actualització de mapes que ens farà el Meteocat. Missatge al conjunt de la ciutadania: tranquil·litat, prudència, precaució, seguir els consells de Protecció Civil a través dels canals oficials, a través dels mitjans de comunicació, que doneu cobertura a les informacions que estem facilitant, i durant les pròximes hores anirem doncs baramant, monitoritzant la situació des de les diferents perspectives, des del territori i des de les previsions meteorològiques, per poder donar aquesta millor resposta al conjunt del territori. I la ciutadania, que sempre és, com ens recorden els meteoròlegs també, la darrera baula de la protecció, doncs atenta i evitant riscos. Li passo la paraula.
1: Paraules de Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública. És l'última hora en directe del temporal de pluges. La comarca del Baix Llobregat està en alerta vermella. Recordem que continua, per exemple, tallada per inundacions la Ronda de Dalt, la B20, a Via Júlia de Barcelona, en sentit Llobregat, entre la sortida 2 i la 6, i també la B20 a Santa Coloma de Gramenet, segons ens confirmen des de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en sentit Montgat. Aquesta seria una de les vies principals tallada en aquest moment. És l'última hora del temporal de pluja. També estan suspesa la circulació de trens a tota la R1 i R2 Nord, tallada per inundacions la B20, recordeu, a la Ronda de Dalt de Barcelona, en aquests punts que acabem de recordar. Aquesta és l'última hora. Més dades a la una.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
3: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
4: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten avui 8 comarques del litoral i prelitoral català. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergència amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models de predicció meteorològica no preveien aquest episodi i demana precaució.
3: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
2: De fet, la mobilitat continua molt complicada. L'RU de Rodalies ha quedat tallada en tot el seu recorregut, tot i que ja s'ha resolt la incidència de l'alta velocitat entre la Sagrera i Sants a Barcelona, i també hi ha autobusos desviats i afectacions al metro. També a l'aeroport del Prat es registren retards i cancel·lacions per la meteorologia adversa. Ferrocarrils, en canvi, informa que ja ha normalitzat el seu servei a totes les línies. Pel que fa a les afectacions en carretera, només hi ha tallades la B-140 Santa Perpètua de Mogoda, la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, i també a la C-1415A Castellà del Vallès, Peres i Avissades. A banda, també hi ha alguns carrils tallats o passos alternatius en altres carreteres. I amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol s'ha reunit amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge. I, de fet, tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I la Companyia de Jesús ha expulsat Francesc Josep Peris Boixeda de l'estat clerical i de l'orde després de concloure el procés canònic per abusos comesos contra menors. La decisió s'ha decretat al superior general dels jesuïtes, Arturo Sosa, arran de la gravetat dels fets provats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Des de la Regidoria de Mobilitat i Transport de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que aquest 1 d'octubre de 2026 han entrat en vigor bona part dels canvis previstos en el nou Reglament General de Circulació amb mesures específiques per reforçar la protecció de les anomenades persones usuàries vulnerables de la via, com ara vianants, persones ciclistes, motoristes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal. La reforma té com a objectiu reforçar la seguretat viària i la convivència entre els diferents mitjans de transport, amb especial atenció als modes de mobilitat activa i sostenible amb patinets elèctrics, bicicletes, ciclomotors i motocicletes. Amb la nova normativa, les persones usuàries de patinets elèctrics hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc obligatòriament. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, també hauran de portar elements reflectants o lluminosos que en garanteixin la visibilitat. L'obligació de circular amb l'enllumenat encès entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2027. Pel que fa a les bicicletes, les persones ciclistes hauran de portar casc en les vies interurbanes. En cas d'avançament, els vehicles hauran de mantenir una separació mínima d'1,5 metres i reduir la velocitat almenys 20 km hora respecte del límit de la via. Quan la via tingui més d'un carril per sentit, caldrà fer un canvi complet de carril. En zona urbana, les bicicletes circularan preferentment pel centre del carril, mentre que els vehicles de motor hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres respecte de les bicicletes que circulin davant seu. Les persones conductores i passatgeres de bicicleta, motos i ciclomotors hauran de portar guants de protecció quan circulin per vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. En situacions de congestió de trànsit podran circular excepcionalment pel voral dret sempre que el tram estigui degudament senyalitzat i sense superar els 30 km per hora. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
4: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dijous 5 de novembre de 2026 tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat, DNI, per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà a la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al telèfon 93 770 0325, en l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar.
4: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància Servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semiciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioabrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Brera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a brera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem a Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
9: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, Colaje y
2: Decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

0: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les dues, us parla Anna Gasol. El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergència amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que els models de predicció meteorològica no preveien aquest episodi i demana precaució.
3: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem, els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
2: El temporal continua provocant afectacions importants en la mobilitat. En transport públic ja s'ha resolt la incidència de l'alta velocitat entre la Sagrera i Sants, però a Barcelona encara hi ha autobusos desviats i afectacions al metro. A l'aeroport del Prat també registren retards i cancel·lacions per la meteorologia adversa. Ferrocarrils, en canvi, informa que ja ha normalitzat el servei a totes les línies. A les carreteres, l'AP7 concentra diverses afectacions i entrades i sortides tallades a l'autopista a l'altura de Cardedeu per inundacions. Retencions en sentit sud entre Montmeló i Granollers, entre Barberà i Santa Perpètua de Mogoda i a Cerdanyola del Vallès per un vehicle avariat. També hi ha un carril tallat a l'accés de l'AP7 amb l'A2 a Martorell per un accident. A més, continuen tallades la B140 a Santa Perpètua de Mogoda per inundacions, la C352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la C1415A a Castellar del Vallès per Esllavissades. Fins ara, el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera en caure-li un mur a sobre i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre, després que el Congrés tombés els decrets d'habitatge amb el vot en contra del Partit Popular, Vox i Junts. El president espanyol justifica la decisió pel bloqueig parlamentari i diu que necessita renovar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes. Tot i convocar eleccions, el govern espanyol vol aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge. I la Companyia de Jesús ha expulsat Francesc Josep Peris Boixeda de l'estat clerical i de l'ordre després de concloure el procés canònic per abusos a menors. Els jesuïtes lamenten el mal causat, assumeixen la seva responsabilitat pels errors del passat i reconeixen la valentia de les víctimes que han denunciat els abusos.
4: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrada, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
7: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
6: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I finalment, la Setmana de la Gent Gran d'Abrera 2026 es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar a aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació. Esports.
6: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera, amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques, d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local: el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
0: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Los días como...

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una ES alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i barrancs propers. El missatge demana a la població que es protegeixi l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes en cas de perill. Recordem-ho per tothom que ens escolta. El telèfon d'emergències és el 112. Mentre recordem, hi ha trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. Els bombers han fet 35 salvaments. La majoria de vehicles han barrancat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: I el ministre Jordi Hereu serà candidat al PSC a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El fins ara titular de les carteres d'Indústria i Turisme, el govern espanyol serà el cap de llista dels socialistes a Barcelona. El PSC ha convocat una reunió executiva per demà dimarts on proposarà l'exalcalde de Barcelona com a candidat. Avui, Pedro Sánchez ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: I arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya, a la regió central, als centres d'atenció primària. Ja fa hores que funcionen a ple rendiment aquest any amb més de 1.000 unitats, de 100.000 unitats per repartir. I continuem parlant, en certa manera, dels efectes de la pluja, d'aquestes pluges torrencials de les darreres hores. El concert d'Oques Grasses previst per avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona es posposa fins al dia 8 d'octubre a la mateixa hora. La decisió ha estat presa conjuntament d'Oques Grasses i l'Oficina de Management de donades les afectacions que està provocant a la mobilitat i les condicions de seguretat per a les persones que hi vulguin assistir.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
5: Des de l'AFA tenim diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria,
6: en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació, repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, Cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Acció social.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva, TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 2:15 a 6 de la tarda o de 6 a 2:15 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena, amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats necessàries i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: A causa de la previsió de pluges per aquest diumenge passat, el vermut concert amb Son de Cajón canvia de data. La nova data serà per diumenge 18 d'octubre, de 12 a 2, al parc de l'estació d'Abrera. L'activitat és gratuïta i per a tots els públics. A més, es comptarà amb servei de food truck per menjar i beure a càrrec de Cachopo King Street Edition. Us esperem per gaudir d'un vermut amb música, bon ambient i moltes ganes de passar-ho bé.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Que vaig al cotxe. Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Abrera. Que practico esport. Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: gràcies.
1: Per molts anys, Edu.
0: I la veritat que ens està encantant tot el que fas.
2: Gràcies per totes les teves cançons que m'has anat passant.
3: Ara, o mai, et volia desitjar.
4: Hola, Edu, estem al Castell de Sallent, des d'on et volem felicitar.
5: Et vaig anar a veure a la festa major de Lleida i m'ho vaig passar molt bé. Bye.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
6: I si ho prefereixes,
5: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat aquest migdia el confinament al Vallès Oriental, ordenat al matí a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bonpastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei i l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviem de tema, les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
2: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Qui també n'ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
3: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
1: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absol Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un intensíssim frec amb la colla vella.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles, així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès, quedaran restringits o modificats. A motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu el pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran,
5: Esports.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i els barrancs propers. El missatge ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes, i en cas de perill es recomana contactar amb el telèfon d'emergències 112. Recordem que a Rodalies manté tallades la R1, la R7, la R8 i la R11 amb servei per carretera a l'R8 en tot el recorregut, i que l'R11 només entre Girona i Sant Andreu. La R2 Nord no circula entre Maçanet, Massanes i Sant Andreu per les inundacions a Granollers. Obrim la plana política. L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona en les generals. L'executiva el ratificarà dimarts al Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La seva portaveu, Lluïsa Moret, ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés dels Diputats tirin endavant. L'escoltem.
2: I continuarem treballant perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i el pacte.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat del Republicans, tindrà la llista tancada el proper 17 d'octubre.
3: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
1: I en un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor per l'habitatge per l'interès electoral.
4: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
1: L'avançament electoral ve promogut, ho sabem, per la manca de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no s'ha concretat és si es retocaran o no els textos. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona. La convoca el Sindicat de Llogateres a les 7.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de la Regidoria de Mobilitat i Transport de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que aquest 1 d'octubre de 2026 han entrat en vigor bona part dels canvis previstos en el nou Reglament General de Circulació, amb mesures específiques per reforçar la protecció de les anomenades persones usuàries vulnerables de la via, com ara vianants, persones ciclistes, motoristes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal. La reforma té com a objectiu reforçar la seguretat viària i la convivència entre els diferents mitjans de transport, amb especial atenció als modes de mobilitat activa i sostenible, amb patinets elèctrics, bicicletes, ciclomotors i motocicletes. Amb la nova normativa, les persones usuàries de patinets elèctrics hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc obligatòriament. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, també hauran de portar elements reflectants o lluminosos que en garanteixin la visibilitat. L'obligació de circular amb l'enllumenat encès entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2027. Pel que fa a les bicicletes, les persones ciclistes hauran de portar casc en les vies interurbanes. En cas d'avançament, els vehicles hauran de mantenir una separació mínima d'1,5 metres i reduir la velocitat almenys 20 km hora respecte del límit de la via. Quan la via tingui més d'un carril per sentit, caldrà fer un canvi complet de carril. En zona urbana, les bicicletes circularan preferentment pel centre del carril, mentre que els vehicles de motor hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres respecte de les bicicletes que circulin davant seu. Les persones conductores i passatgeres conductors de motos i ciclomotors hauran de portar guants de protecció quan circulin per vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. En situacions de congestió de trànsit podran circular excepcionalment pel voral dret sempre que el tram estigui degudament senyalitzat i sense superar els 30 km per hora. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
5: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dijous 5 de novembre de 2026 tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana LOAC de l'Ajuntament d'Abrera, al telèfon 93 770 0325, en l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar.
5: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, Servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semicciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a salutpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
6: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
6: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Ràdio Abrera, digui.
3: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
2: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
3: I us encarregueu de tot?
2: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
3: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
2: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
1: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
3: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla inundat per pluges intenses, les que ha hagut aquest matí i les incidències registrades en tot l'àmbit metropolità. Espero que es puguin repetir aquestes precipitacions, per la qual cosa es demana molta prudència i mantenir-se informat constantment. A Barcelona, a Ciutat, els bombers ha hagut de fer 300 sortides i es treballar per actuar davant 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. Tot i que no s'han produït danys personals, si es fa famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional.
2: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
1: I Comissions Obreres denuncia el que considera manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges com el que s'estan patint aquests dies a Catalunya. El sindicat creu que la seguretat de les plantilles està per davant de qualsevol altra consideració i avisa que en els casos que les empreses no adoptin mesures necessàries acudirà a la inspecció de treball. Comissions posa el focus, per exemple, en els serveis de neteja viària i recollida de residus en els municipis en alerta i n'exigeix la paralització. Segons el sindicat, la resposta de les empreses fins ara és insuficient. I els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 32 anys a Rialb per circular begut i amb el cotxe ple de desperfectes després de patir un accident. Els fets van tenir lloc als volts de les 10 de la nit, quan la policia va rebre l'avís d'un conductor que circulava en sentit contrari per la C13 a accés al poble i a més portava el cotxe ple de cops, arrossegava el para-xocs, entre altres desperfectes. Se li va fer la prova d'alcoholèmia que va donar positiu a ell i als seus tres acompanyants que també anaven beguts. I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit avui la inauguració del nou curs marcat pel repte del relleu generacional. I parlem del Museu de l'Empordà de Figueres, que inaugura exposició d'Empúries a Spider-Man, narratives gràfiques de la perifèria. En presència avui de la consellera Sònia Hernández, la mostra reivindica el territori empordanès com a espai de creació, lectura i escenificació de ficcions de la història del còmic.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
4: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol mexicà 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
3: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre de 10 a 11 del matí hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda de 17 a 18.30 un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El divendres 9 d'octubre de 10 a 12 un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I finalment, la Setmana de la Gent Gran d'Abrera 2026 es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar a aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports.
3: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques, d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local: el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
5: Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui.

0: de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén, calle Salvador Seguí, nave 10, polígono industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
1: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
5: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
4: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
5: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal de pluja que ha afectat diverses zones de Catalunya aquest cap de setmana i avui mateix. El cap de l'executiu català ha indicat que la mesura s'ha d'aprovar demà dimarts al Consell Executiu. 20 milions seran per subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis o infraestructures malmeses. 5 més seran per empreses, comerços autònoms i activitats econòmiques afectades. 50 serà una línia de crèdit a interès zero de l'Institut Català de Finances per avançar diners per fer front a reparacions i despeses a l'espera de les indemnitzacions de les asseguradores.
2: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
1: Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, el president ha explicat que s'ha pogut recuperar dues infraestructures clau pel funcionament normal del servei de Rodalies: el túnel de la plaça Catalunya de Barcelona, infraestructura que permet prestar el servei, i que els tècnics de DIF també han garantit que es pot circular amb seguretat pel túnel sobre el Besòs de la R1. Salvador Illa ha explicat que cap a les 8 del vespre, d'aquí una hora, hi haurà notícies sobre la R1 actualment tallada i la R2 Nord. Encara hi ha, per cert, 10.000 abonats sense subministrament elèctric. I UGT considera abusius els serveis mínims decretats pel Departament d'Empresa i Treball de cara a la vaga de serveis socials d'aquest dimecres. El sindicat ha criticat que s'hagi fixat fins un 85% en, entre d'altres, l'ajuda a domicili de serveis urgents, necessaris, inajornables en teleassistència i atenció psicològica per a urgències i emergències i en residències de gent gran amb discapacitat. I la Fira de Sant Josep va reunir a Mollerussa 140.000 visitants i 280 expositors durant els 4 dies de celebració. 3 de cada 4 visitants arribaven de fora de la ciutat, una dada que confirma la capacitat d'atracció d'aquest certamen. L'estudi l'ha elaborat una consultoria i xifren 17 milions i mig d'euros l'impacte econòmic i destaca la venda de 274 vehicles amb una facturació de 9 milions. Acabem parlant del Barça, que ha golejat el Real Madrid al Camp Nou 7-0 per les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 de 6 jornades i es van imposar per golejada a l'Spotify Camp Nou.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
4: Des de l'AFA tenim diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria,
5: en el qual són per primeres etapes primerenques.
3: A continuació, repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, Cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Acció social.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva, TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
3: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 2:15 a 6 de la tarda o de 6 a 8:15 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats necessàries i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: A causa de la previsió de pluges per aquest diumenge passat, el Vermut Concert amb Son de Cajón canvia de data. La nova data serà per diumenge 18 d'octubre, de 12 a 2, al Parc de l'Estació d'Abrera. L'activitat és gratuïta i per a tots els públics. A més, es comptarà amb servei de food truck per menjar i beure a càrrec de Cachopo King Street Edition. Us esperem per gaudir d'un vermut amb música, bon ambient i moltes ganes de passar-ho bé.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció d'ambdues formacions. La data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. De fet, milers de persones han sortit al carrer aquesta tarda després que el Congrés tombés els secrets Mari Carmen i que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions. Tot i les fortes pluges que han afectat intensament l'entorn metropolità, milers de persones es manifesten a Barcelona pel dret a l'habitatge. La mobilització, que dissabte va ser jornada pel temporal, ha arrencat a la plaça Urquina, on des d'on els manifestants ha tornat a cridar a l'organització aquesta vaga general. I Salvador Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Els mapes, ha dit, no anticipen un episodi com el del cap de setmana, però preveuen pertorbacions atlàntiques de naturalesa meteorològica diferent que també poden provocar pluja. El president de la Generalitat també ha parlat de les afectacions a la mobilitat i ha explicat que s'han pogut recuperar dues infraestructures clau pel funcionament del servei de Rodalies, al túnel de la plaça Catalunya de Barcelona, infraestructura que presta molt de servei a tot moltes línies, i que els tècnics de DIF han garantit que es pot circular amb seguretat pel túnel sobre el Besòs de la R1. A més, ha dit que a les 8, ara, en breu, podran tenir notícies de com queda el servei per demà. Escoltem Salvador Illa.
2: S'ha recuperat el túnel de plaça Catalunya, que és una infraestructura, un túnel clau per prestar el servei de Rodalies, perquè és un túnel passant de moltes de les línies de Rodalies. S'ha pogut recuperar, insisteixo, després de treballs per evacuar l'aigua que s'hi havia acumulat, i el pont sobre el riu Besòs de la R1 també és un pont que en aquest moment ens diuen que està en condicions de seguretat per poder ser utilitzat i, per tant, permet que en aquest tram la línia R1 funcioni.
1: Ha explicat Salvador Illa que encara hi ha 10.000 abonats sense subministrament elèctric. I el Festival Som Cinema de Lleida celebra del 21 al 25 d'octubre la 17a edició, que inclou la projecció de 57 pel·lícules, de les quals 31 a concurs, i amb dues estrenes absolutes. Els films que s'estrenaran són el llargmetratge Cos de vida, de Marc Comabella, i el documental Àngela, del lleidatà David Casals Roma.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles, així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès, quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu el pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei, i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran, Esports.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: del joc.
1: Sense emoció per les regles de joc.
0: La doctrina seguís un camí sense opcions.
1: La doctrina seguís un camí sense opcions.
0: Si mostres ambició escapant dels seus rols. No hi ha més solució que opressió i repressió.
2: No hi ha més solució que opressió i repressió.

0: Vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart... Quan no et lleves,
3: però l'alarma segueix sonant.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula.cat, de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. S'ha restaurat la circulació gairebé totes les línies de metro de Barcelona. Només queden dues línies amb incidències, la L2, on està tancada l'andana direcció Badalona de Pompeu Fabra, de l'estació de Sant Roc, i la L3, que no opera entre les estacions de Passeig de Gràcia i Vallcarca. Pel que fa a Rodalies, les línies R11 i R2 Nord de Rodalies mantindran alteracions importants. Demà la R1 tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, i entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes hi haurà servei alternatiu per carretera. A la R2 i l'R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. El servei Avant Girona a Barcelona es preveu que funcioni amb normalitat. En total hi haurà 8 línies amb serveis de bus afectades per la pluja i per obres. I els Mossos d'Esquadra busquen un menor de 12 anys desaparegut a Granollers aquest diumenge. Han fet una crida a les xarxes perquè la ciutadania hi contacti al 112 si tenen alguna informació. Es tracta del Rami, d'un metre 73 centímetres, de pell morena, de constitució grossa, i amb els cabells curts i arrissats. Anava vestit amb samarreta turquesa i pantalons curts esportius taronja i podria estar desorientat. El president Salvador Illa ha indicat que és una desaparició en el marc del temporal. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona convocats per diverses organitzacions en defensa del dret de l'habitatge. La manifestació per l'habitatge a Barcelona ha plegat llogaters que han cridat a la vaga general que, de fet, els sindicats Comissions Obreres i UGT hi han acordat convocar pel novembre. El sindicat de llogateres ha fet una crida a guanyar aquesta vaga i ha confiat que tothom s'hi sumarà. Escoltem la portaveu, Carme Arcaraf.
2: En 6 dies s'ha encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
1: Ada Colau participarà en el Front Comú d'Esquerres per les eleccions espanyoles i pot ajudar, ha dit, que sigui més ampli. Ho ha dit en declaracions de Televisió Espanyola i ha assegurat que no s'ha proposat com a candidata de res i que si pot ajudar a aconseguir aquesta unió d'esquerres a l'esquerra del PSOE, ho farà des de fora o des de dins, i si és dins de dins, ha dit, tant li fa el número 1. Els alcaldes i representants del Camp de Tarragona han signat avui a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible amb el desenvolupament. Defensen la protecció de les persones i diuen que ha de ser la prioritat perquè consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement han de poder conviure. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls.
4: Blacktrònica.
5: There are places we will see.
6: La evolución de la electrónica en la música de origen negro. Protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktrónica. En la realización, Manolo Prieto.
7: Aventuras libres y creativas reflejadas en su dimensión electrónica viajan en Blacktrónica. Un saludo a todos.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 10 us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha anunciat un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal de pluja que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana i avui. El cap de l'executiu català ha indicat que la mesura s'ha d'aprovar demà dimarts al Consell Executiu. 20 milions seran per a subvencions directes als ajuntaments, 5 per a empreses, comerços i autònoms i 50 serà una línia de crèdit a interès zero de l'Institut Català de Finances per avançar els diners per fer front a reparacions a l'espera de les indemnitzacions a les asseguradores.
2: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits.
1: Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Per cert, que només queden dues línies de metro amb incidències. Es tracta de l'L2, que resta tancada l'andana direcció Badalona-Pompeu Fabra a l'estació de Sant Roc, a l'L2, i a l'L3, que no opera entre Passeig de Gràcia i Vallcarca. Parlem de Rodalies. La R11 i l'R2 Nord mantindran afectacions importants. La R1, que avui no tenia servei, tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys, i entre Arenys de Mar i Massanet hi haurà un servei alternatiu. L'R2 i l'R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. En total hi ha 8 línies afectades. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona aquesta tarda convocats per diverses organitzacions en defensa del dret a l'habitatge. Els manifestants han cridat a la vaga general que, de fet, a Comissions Obreres i UGT ja ha acordat convocar aquesta tardor. Escoltem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
3: En 6 dies s'ha encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
1: Demà l'executiu espanyol tornarà a aprovar els decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no ha concretat és si retocaran els textos. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant perquè hi ha un altre equilibri de forces. I un altre tema pendent demà també és el Constitucional, que celebra un ple en el que previsiblement avalarà l'aplicació de l'amnistia de l'exconseller Jordi Turull i l'exconsellera Dolors Bassa. La decisió podria portar el Suprem a fer possible el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: How Nation!
5: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
6: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
0: House Nation.
5: Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Ramoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 320 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
6: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
5: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
6: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
5: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Randoña.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb el millor del chill out.
3: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
4: Te lo dije muy clarito.
5: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Ràdio Abrera. Són les 12. ¿Qué
1: hora
0: son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
7: Big Friday on Air.
8: Saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo.
7: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
2: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
3: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
2: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
3: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula 107.9, un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera.